0: i elementals de música del 5 al 19 de maig. Informació a la web del Conservatori. Si vols gaudir d'una educació musical pública i de qualitat, inscriu-te.
1: Vols crear una empresa, però no saps com fer-ho? Necessites ajuda, assessorament o recursos per a posar en marxa la teua idea de negoci? No et preocupes, llança't! Vine al Centre Integrat Públic de Formació Professional La Costera de Xàtiva. Tenim un viver d'empreses amb especialistes que t'ajudaran i acompanyaran durant tot el procés de creació de la teua empresa. Per a més informació, visita el nostre web o crida al 96 224 9040. Projecte finançat pel Fons Social Europeu i la Conselleria d'Educació.
2: Escolta, sense això? És el ritme d'una ciutat que no para.
3: Torna Ontinyent Participa, el moment on tu prens les decisions.
2: Ja s'han proposat les idees. Ara toca triar les millors per al nostre poble.
3: De l'11 al 24 de maig, entra en ontinyentparticipa.es i vota els teus projectes preferits.
2: Inversions sostenibles que fan d'Ontinyent un lloc millor per a viure.
3: Ontinyent Participa.
2: Entre totes i tots, decidim la ciutat que volem.
4: Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
5: En AGM Cars son un poco obsesivos. Si hay un mínimo detalle, lo ven. Si hay un brillo fuera de tono, lo corrigen. Especialistas en chapa y pintura para todo tipo de vehículos. Pide tu presupuesto por WhatsApp al 655 58 60 93 o ven a calle Ismael Tomás a la Creu 34B, La Alcudia. AGM Cars. Obsesionados con tu coche para que tú no tengas que estarlo.
6: ¡Ya estoy en casa!
7: Mira, cariño, ven, mira lo que he comprado.
6: Verás, a ver qué has comprado ahora.
7: Mira, flipa.
6: ¿Un ventilador de techo?
7: Y tiene iluminación, mira. Luz fría, luz cálida. Luz fría, luz cálida.
8: En Bricochimo tenemos un ventilador de techo con aspas retráctiles por 50 euros solo hasta el 31 de mayo. Sí, ventilador de techo por 50 euros. Corre porque vuelan. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent. Luz fría, luz cálida.
6: Que sí, pesao.
9: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
10: Ya estoy en casa, cariño. Vengo de casa de Javi y Natalia. ¡Menuda cocina nueva tienen! Ya lo he decidido. Pedimos cita previa en Movilco. Y vamos cuanto antes. ¡Damos el paso ya!
11: Oscar, es una idea fantástica, pero mejor díselo a tu mujer cuando esté en casa.
12: Pide cita previa para visitar nuestra exposición en Agna. Más info en movilco.es. Movilco, cocinas y mucho más.
13: Los artistas cuentan en los40.com. ¿Qué te habrán contado hoy?
14: 95.3.

0: Tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 17 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seva 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris, divendres a les 7:20 de la vesprada, dissabte a la una del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
1: Noticias, tendencias, éxitos. Entérate de todo en la cuenta de X de los 40. @los40. Ontinyent 95.3.

0: Comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris. Divendres a les 7:20 de la vesprada. Dissabte a la 1 del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any. Amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'Atracció.
1: Tenemos el algoritmo musical número uno. Forma parte de la comunidad de Instagram de los 40 y entérate de todo. Todo. Arroba los 40 Spain. Ontinyent 95.3.

0: Pili, hola. Hey, ¿has recogido ya a los niños? Es que estoy en el súper del Corte Inglés. Diles que llevo helado. Que ahora tienen un 40% de regalo para cuando compremos más. Ah, y fresas, les encantan. Los 600 gramos se quedan en 3,99. Y son de aquí.
1: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: En tienda, web y app.
3: Ontinyent 95.3.
4: Corre, corre. Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 10 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seua 3ª convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. Dissabte a la 1 del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: Forma parte de los mejores eventos musicales del planeta. Gana premios. Entérate de los mejores conciertos en tu ciudad. Sigue nuestra cuenta de Instagram y no te pierdas nada. @los40spain. Todos los éxitos.
3: Ontinyent 95.3.